pretend.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Edgar Ripoll.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn que es considera l'inici del foc. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar-ne l'origen. Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima, en concret d'unes 10 hectàrees. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempestes. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia aquesta passada matinada. El sisme amb epicentre a Lendín ha passat cap a la una i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis com esquerdes, cornises caigudes i runa que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I un altre terratrèmol, en aquest cas a Indonèsia, ha deixat almenys 20 persones mortes, en aquest cas amb una magnitud de 7,7, que aquesta passada matinada ha afectat l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag. El sisme ha passat a una profunditat de 10 quilòmetres i ha tingut 3 rèpliques immediates, segons les dades del Servei Geològic dels Estats Units. Fins ara s'han registrat 37 rèpliques amb magnituds que oscil·laven entre els 3,6 i els 6,2 graus, segons l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia. I més d'una vintena d'estacions de tren, tornem aquí a Catalunya, per suposat, estan en plenes obres durant aquest estiu, sigui per fer nous edificis o per modernitzar els existents. En concret, Renfe treballa en 5 grans obres, entre les quals sobresurt la de Molins de Rei. També està fent petites intervencions per millorar la il·luminació, el paviment i el sostre a altres 5 edificis. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
3: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
4: Apunta't a banksang.net/donar.

Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.

0: Hola, què tal, nois i noies? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade. Soc en Jordi Casas, l'encarregat d'acompanyar-vos al llarg de 60 minuts amb aquelles antigues glòries musicals. Avui també tindrem a l'Esteve Llop a començament del programa amb un d'aquells temes gloriosos també de finals dels 70, començaments dels 80. Res, que estigueu fent el que estigueu fent, nois i noies, us saludem. Aquells i aquelles que m'escolteu ara mateix, per exemple, en línia o bé des del podcast de iVoox o bé Apple Podcast, també Spotify, tot i que a vegades es queda una mica trabat, no? I li costa allò de canviar d'episodi. Després, òbviament, els deixa anar tots de cop. Molt bé, també us saludem si ens escolteu des de la manera tradicional d'escoltar la ràdio, que és a la FM. Per exemple, des de llocs com el Ripollès, o bé Girona Capital i el Gironès, l'Empordà, la Selva, Malleu i l'Osona, també els companys i companyes del Baix Llobregat, del Vallès, Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, l'Anoia, el Bages, Lleida, Formentera, Eivissa, a ses illes, també Andorra i a Sitges, al Garraf i a Cunit, a la Costa Daurada. Molt bé, avui començarem el programa amb l'Esteve Llop, que ens ha preparat una cançó d'aquelles mítiques. Esteve, què tal? Com anem?
1: Què tal, Jordi Casas i amics de Hit Parade? Com anem? Salutacions. Anem a recuperar una cançó, com fem cada setmana, paradigmàtica de la història de la música moderna. En aquest cas, viatgem a l'any 1979, quan es feia música de qualitat, quan abans d'enregistrar qualsevol cançó, d'una banda hi havia una composició ben pensada, ben fonamentada, feta amb cara i ulls, i després l'execució era revisada a consciència, amb cantants de qualitat i feta amb músics de sessió o músics del grup que realment feien bé la seva feina. Estem parlant dels Emotions, que acompanyaven a Earth, Wind and Fire, amb un tema paradigmàtic de la música disco que es va incloure dins el disc I Am. És considerat un clàssic d'aquest estil musical, de la música disco. Va arribar al número 6 de la llista Billboard Hot 100 i al número 2 al Hot R&B Hip Hop Songs. Estem parlant de Boogie Wonderland.

música High Energy. Els reis eren Patrick Colley, per exemple, Giorgio Moroder, o per exemple, Bobby Orlando, creador de grans cançons com She Has a Way o I'm So Hot For You. Ara mateix, bé, ara mateix no, era l'any 82 quan va produir aquest gran actor, que era, bé, en definitiva un home que es feia passar per una dona, que era cantant, es deia Harris Glenn Misty, més conegut com a Divine, per això que es deia Shoot Your Shot, donant pas a Sylvester, Do You Wanna Fuck?

És increïble, eh? Tens una mica de tos i se't dispara ella. Molt bé, aquí tenien directament des del Quebec, al Canadà, a Dennis i Denise, que era la noia. Le Page, de directament aquesta banda que va triomfar de l'Olind a començaments dels 80, amb Guilty, Unexpected Lovers, o, per exemple, aquesta cançó que es deia Baby, We're Gonna Love Tonight, amb Lime. I ara mateix, permeteu-me... per cert, en Denis Le Page, el vocalista, l'home, ens va deixar l'any 2023. I un any després ens deixava Ellie Lucille, més coneguda com Evelyn Thomas. Ella va crear un dels èxits més brutals de la història de la música high energy i disco. Això es deia High Energy, Evelyn Thomas.

bonica. Molt bé, sóc en Jordi Casas, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, ses Illes també en línia. Ara mateix, recordant l'època que anàvem a presentar en una discoteca a l'aire lliure, Nick Kamon, en Pau Descansi, els còmplices, Mecano, en Pablo i els Toreros Muertos. El Pablo reia molt, molt simpàtic, el vocalista. Inhumanos, bé, Baltimora, Tarzan Boy, també ens va deixar el seu vocalista, i en definitiva un munt de gent. Per exemple, també havíem presentat a Mecano, a la Sabrina Salerno,

que hem sentit i també aquesta de Rick Fellini. Una cançó que per mi és molt especial perquè va ser el primer tema que vaig punxar en ma vida amb uns plats Lenco. Allò que costava no era com ara, que tenen sang, no? Sinó que ho tenies que fer. Òbviament vaig fer un patrim patrón d'aquells històrics, però encara avui dia en faig algun, allò, per recordar

recordant, possiblement amb aquell sentiment d'aquella època, i aquesta cançó que ho recorda, doncs, certes coses, eh? Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, les Illes. Em podeu contactar a Instagram Jordi Casas G o bé a Jordi Casas House a TikTok. Tenien bàsicament dues cançons, una que es deia Catch Me I'm Falling, Agafa'm que caig, o aquesta que es deia Envia'm un àngel, Send Me an Angel, des d'Austràlia, Real Life. I ara una mica de Vincent Clark de Depeche Mode, que amb Alison Moyet va formar directament i els Yesu, i més tard, quan es varen separar, va formar Eurasure. Això es deia Take a Chance

aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

0: Ostres, quan records és? Segurament l'havíeu ballat al Mare Magnum, al Port Olímpic. Sí, el Mare Magnum estava ja fet. Perquè no ho sé, és un tema de l'any 91, del segle passat. A l'any 90 la van treure Chocolate Puma i un any després els Misty, que va ser un número 1 a nivell mundial amb això que es deia Ritmo de la Noche. Música de carpes i estiuenca. Molt bé, senyors i senyors, semblava tonto quan el vàrem comprar i va ser un número 1. Aquí tenim, fent honor a aquells gossets tan simpàtics, a DJ Bobo amb Chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Aquesta cançó és especialment les noies. Ara us veig amb un somriure recordant quan vareu conèixer el vostre marit, eh? Sí, el primer, no el segon, no, el primer. Era bona època, eh? Chihuahua, DJ Bobo i un que marxa. Rebeu les cordials salutacions d'Esteve Llop, que ens ha presentat a Earth, Wind and Fire.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, mira, aquí també marxant. I salutacions de Jordi Casas. Ens hi retrobem a la propera edició de Hit Parade. Us deixo amb un dels temes que més havia punxat als anys 90, un sampler de Sandy B, Make the World Go Round, da-da-da-da, Lee Marrow, o la veu de Jerky Boys amb The Gay Motto. Molta atenció

Són les 11. Ripollès FM. Genís Martínez.

0: Dissabteros, dissabteres, ja tornem a ser-hi. Des de Ripollès FM, és Ràdio Sant Joan.
1: Aquí comença, aquí comença. Fem dissabte, fem dissabte.
0: Molt bon dia. En aquest 15 d'agost, dia festiu, ens atal una nova edició del programa d'èxits i novetats amb tu i fins les dues. Això és el Fem dissabte, el programa d'èxits i novetats. Jo sóc Genís Martínez i per mi és tot un plaer compartir l'estiu amb tots vosaltres.
2: El top 20 de la setmana.
3: Fem dissabte.
4: Yo soy la promesa que si no se cumple, no se debe hacer. Tú eres la respuesta a las mil preguntas del por qué no fue. Tú eres ese día que comienza mal, una historia que empezó por el final.
5: Mal acostumbrada

és el projecte de Abelo. We on the night. Una de les novetats de la setmana que presentem avui, en aquest 15 d'agost, dia festiu, però que compartim des de la teva ràdio

0: Denis Martínez.
1: Arriba DJ Nano. Lexter. Wonderful World.

És la número 19 de la setmana. Des de Madrid, DJ Nano. I el britànic Lexter, afincat a Barcelona, que fa unes temporades va formar part de la banda Blue For You. Ara viatgem en el temps. Recuperem una de Huey Lewis and the News. Un número mundial que es diu Stop With You. Gràcies per compartir aquesta estoneta de ràdio amb nosaltres. Bon dia.

Les millors dels 70, 80, 90 i 2000 també viuen aquí al programa d'èxits i novetats el fent dissabte a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM. Stuck With You, una de les clàssiques del programa, donant pas a la número 18, Giotto.

És una de les apostes del programa Deep Deep. Giotto. Com et deia, 18 de la setmana abans de fer una pausa. Una de les noves cançons que ha publicat Brandon Flowers, el component de The Killers, s'ha tirat per al country. Tornem enrere amb moltes més. Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air, new kid in the county, crowd shot, hunching.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
4: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
5: Apunta't a banksang.net/donar.
6: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
7: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
8: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
7: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Tot un clàssic de 1989. Un clàssic de les pistes de ball de la mapa Inner City. La bona vida, good life. Així obrim nou bloc d'èxits que ens porta directament fins les 12 del migdia. Des de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. En aquest dissabte festiu 15 d'agost. My People. La música de Jay-Z és entrada a la llista.

Lunes, la primera setmana a la llista del Top 20, número 17. Aquest tema que es diu My People, la meva gent. Jay-Z, ara Clementine Douglas. Trust, és novetat de la setmana. Música que només escoltaràs aquí, al programa d'èxits i novetats.

Fem dissabte. On neixen els èxits.

és l'energia de la nord-americana Ava Max. Això es diu Energy. I està inclòs al disc de la FIFA del Mundial 2026. Ara recuperem una dels Cool and the Gang. Això es diu Get Down On It.

Alguns la van batejar en el seu dia com la cançó dels iogurts. Get Danone. Cool and the Gang, creador de hits com Celebration of Fresh, ens han portat aquest clàssic aquí al Fem Dissabte. Nosaltres avancem i ho fem de la mà de Josh Baker en uns segons amb el seu tema My Place.

la vam descobrir de la mà del nostre company Luis López. La veritat és que sona molt bé. My Place. Sonant el Fendi Zap de Josh Baker.

0: És la versió 2026 que ha fet Fail the Grand d'un clàssic de Lauryn Hill, Daxin.
1: Ben dissabte.
0: I aquesta també arriba a la llista.

Per començar nova hora, ens hem donat una volta per al País de la Bota, per Itàlia, per escoltar els Luna Pop i el 50 Special. Bon migdia! Aquí estem des de Ripollès FM i Ràdio Sant Joan, edició del 15 d'agost 2026.

encantat d'acompanyar-te fent les dues. Amb el bo i millor de l'actualitat musical. I els millors records, ara Samuel Sartini. Never coming down.

0: Don't Leave Me on the Dance Floor. La noia del Call Me Baby tornen aquest 2026 amb noves cançons. Novetat de la setmana.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits. Fem dissabte.

En aquest estiu també és el retorn de Swedish House Mafia amb la veu de Lickley i Happiness is so sad. Però també ens agrada recordar la millor música de tots els temps, des dels 70 fins a l'actualitat. Ara de la mà dels Matt Bianco i Don't Blame It on the Girl.

a través de la 98.7 Ripollès FM i 100.9 Ràdio Sant Joan. Cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 del migdia. Una estona de bona música al teu dial. Gràcies per ser-hi.

Viatgem al carrer dels somnis. Amb els irlandesos YouTube, Street of Dreams.

Retornen en aquest 2026 amb noves cançons Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen. Els irlandesos U2, Trip of Dreams. I en una estona escoltarem la col·laboració que han fet amb Martin Garrix. Ara, França, amb Bob Sinclair. Tequila en Ibiza.

Aquesta la presentàvem la setmana passada com a novetat i ja està sonant una altra vegada en aquest 15 d'agost. Bob Sinclair. Abans d'arribar a dos quarts i fer una pausa, Tito Nieves i la remescla del I Like It Like That. No marxis molt lluny.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: La música de Rod Stewart, Brian Adams y Sting, All for Love. Així obrim nou bloc d'èxits des de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan, en aquest 15 d'agost. Dissabte festiu que compartim amb tu amb la millor música. La de sempre i la d'ara.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
0: Tornem a la llista per escoltar la més nova de Katy Perry. La coneixes, es diu What It Burns. Oh, yeah.

0: fa unes temporades ho va revolucionar tot amb un tema anomenat Mr. Saxo Beat. Alexandra Stan torna en aquest 2026. La seva nova proposta es diu Set Me Free. I com no, és novetat de la setmana.
1: Tots els èxits. El fem dissabte.
0: L'entrada més important de la setmana és per elles. Madonna i Kylie.

És la nova versió del Love Sensation amb la col·laboració de l'australiana Kylie Minogue. Madonna està imparable. Número 9 i entrada més important de la setmana. Ara recuperem els Starship. Nothing gonna stop us now. Segurament la recordis. Bon migdia.

clàssics que no passen de moda a l'antena de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM en aquest dissabte, com era el cas de Starship. Nosaltres avancem. Ens espera Martin Garrix i YouTube.

La número 8 entre les 20 més importants de la setmana per Martin Garrix i la banda irlandesa U2, Fire Files. Abans d'arribar a la 1, el Sweat, Beautiful Ones, en un directe que van gravar per Radio One l'any 96. No marxis perquè ens esperen més aquí a la teva sintonia.

En antena, Yanis Martínez.

torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
2: El veí del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
3: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

la creadora del The Rhythm of the Night. Aquesta va corona amb un altre dels seus èxits, I Don't Wanna Be a Star, jo no vull ser una estrella. Amb ella encetem l'últim bloc en el dia d'avui, en aquest 15 d'agost. Felicitats a totes les Maries en el dia de la seva onomàstica. Joel Corry. Just Whisper.

0: un parell de propostes enfocades a la pista de ball. Primer amb Joel Corry, Whisper. I ara amb la més nova de Switch Disco. Això que és novetat i que es diu All I Need.
1: Fem dissabte. On neixen els èxits.

0: come on, come on.
1: Una de les històries que et vam descobrir aquí al programa. La tornada 2026 de Chakakan, Boogies on My Soul. Donant pas a aquest clàssic dels Daft Punk. Amb la col·laboració de Nile Rodgers. Segurament te'n recordis de Get Lucky.

Així compartim cada dissabte una estoneta a través de Ràdio Sant Joan i Ripollet FM en aquesta història que es diu El Fent Dissabte i que està a punt de complir 8 anys, eh? 8 anys en antena, molt aviat, eh? S'ha passat Daft Punk amb Get Lucky i ara arriba Huguel juntament amb David Guetta, Shine.

0: De moment es queda la número 2 de la setmana. El DJ Llatí Uguel, amb aquesta història que comparteix amb David Guetta, que es diu Shine. Nosaltres tenim preparat el número 1 de la setmana, la cançó més important per als propers 7 dies. Qui serà? Ho descobrim en res.
1: Això és un número 1.

número de la semana. No podia ser d'altra manera, per Madonna. Dansteria. És el segon número del disc Confessions 2. És la cançó més important als propers 7 dies. Nosaltres anem tancant la paradeta. Ha estat un plaer compartir des de les 11 del matí una estoneta de ràdio aquí. La setmana que ve, si tu vols, tornem a la producció Maria Serrano. Com no saludar els capos de la ràdio, Josep Lloret i Josep Giral. I jo que t'envio una forta abraçada. Que gaudeixis de l'estiu. Soc Genís Martínez. I en 7 dies tornem a View to a Kill. La última que sona avui al programa és per Duran Duran. Que vagi molt bé. Adéu.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
2: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
1: Ara més que mai, Creu Roja.
3: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
6: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
7: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
8: Is your summer radio station.
9: Aye.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. I tornem a casa nostra. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I aquesta tarda tenim Diada Castellera de la Mare de Déu d'agost a partir de les 6 a la Bisbal del Penedès. Colla Vella i Colla Joves dels Xiquets de Valls actuen de nou a la localitat del Baix Penedès amb games extra sota la màniga i es retrobaran a plaça a 15 dies per Sant Fèlix amb els castellers de Vilafranca. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: La Colla Joves té com a principal objectiu portar el 4-9 net, que va quedar en intent desmuntat per la Fira Agost. Els de Francesc Inglés podrien portar també el 2-9 en forra i manilles i voldran seguir perfeccionant el 3-9 en forra, mirant cap al futur. Finalment, clouria l'actuació amb el pilar de 7 en forra. Pel que fa a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, tenen apamats i amb molta confiança el 5-9 en forra i podrien portar-hi el 7-9 en forra, tot i que no es descarta que puguin tornar a descarregar un 4-9 net, que va ser una autèntica postal a Fira Agost. Clourien amb el pilar de 6 o 7 en forra. Els castellers de Vilafranca, per la seva banda, tornen després de descansar una setmana i descarregar el 3 de 10 a la Dia de les Neus a Vilanova i la Geltrú. Podrien ajuntar els dos bàsics de nou a la Bisbal del Penedès a 15 dies de la Dia de Sant Fèlix i el més segur és que portin algun dels games extra en cartera ja descarregats aquesta temporada. Finalment, els bous de la Bisbal voldran ajuntar el 3 i el 4 a 7 per completar l'actuació i com a castell sostre podrien intentar el 4 a 7 amb l'agulla o el 2 de 7, estructures que no han aconseguit descarregar a la seva història. De fet, seran els locals que obrin l'actuació, seguit dels castells de Vilafranca i tancaran ronda Colla Joves i Colla Vella.
3: I en els esports, el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres per uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
4: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
5: Apunta't a banksang.net/donar.
6: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
7: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
8: Patricia Zavala.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, Penedès, el Pirineu i Aran i interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I marxem ara a Tarragona, i és que dins de la programació de Sant Magí torna el Capsa Music Festival. La 27a edició es farà avui al Teatre Auditori Camp de Mar, amb accés gratuït, i les actuacions en directe començaran a les 8 del vespre. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Xeugi Botella.
4: Amb diverses propostes de música independent d'artistes locals i de la resta de Catalunya, el Festival de l'Associació de Músics de Tarragona continua mantenint la seva essència, oferint un cartell amb molta diversitat d'estils, des de la bossa nova passant pel reggae fins al rock, amb un predomini clar de les veus femenines. El reconegut saxofonista i també president de l'Associació de Músics de Tarragona, Xavier Pie, destaca la varietat.
5: Això és un dels al·licients del nostre festival, i que estem oberts a moltes, al màxim de sensibilitats que podem dins de les nostres possibilitats. Mirem de fer el màxim d'obert i d'interessant possible. O sigui, pocs seran els que no trobaran alguna coseta interessant.
4: Chloe Rienbau encetarà l'espectacle amb una proposta íntima, marcada per l'indie pop internacional.
3: I en els esports, en futbol, el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: Necessites ajuda?
5: Estic provant de mirar els arxius, però no hi ha manera.
4: I si els puges al núvol?
6: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
5: M'hi apunto.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, ha emès un altre avís de temps violent per les properes hores, amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors als 90 km per hora i esclafits a les comarques de l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Pel que fa al Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos, en aquest cas, també poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres encara i un helicòpter bombardant un incendi de vegetació prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta passada matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir, com diem, aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre, en el seu cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek, segons ha indicat l'agència EFE, que a més ha afegit que aquest incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de la ciutat. Recordem que centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants i el dispositiu també afecta Melilla. En total hi ha repartits entre les dues ciutats autònomes 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath ha guanyat la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. I el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
3: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
2: Apunta't a banksang.net/donar.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Yo, hey, check this out.
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
7: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. I per demà les tempestes sembla que afluixaran amb un panorama de nou més assolellat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Deixant enrere ja les tempestes que hem tingut el dia d'avui, esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí a tota Catalunya i amb algunes boirines que poden haver, sobretot, a la plana de Vic. A partir de la tarda es tornaran a formar algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu. Seran recurrents aquests dies i també a les Terres de l'Ebre i els ports de Beseit. Unes tempestes que no seran tan fortes com aquest dissabte. Les temperatures seguiran sent elevades i a la resta del territori únicament tindrem alguns núvols alts i prims.
2: Gràcies, Sergi. Expliquem també que els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava a l'altura del voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort en guany a les carreteres catalanes. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Olivia, quin moment tan bonic, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Hey, what's up? I'm Sam Feld.
4: Hey, y'all.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Ripollès FM.
2: Consens la música.
3: Staring at the dots above the sea.
1: Són les 7.
2: Ripollès FM.
4: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits. Tot això a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. I mentre mig país està de festa major aquest cap de setmana, entre les localitats que viuen la seva festa grossa s'hi troba el poble de Sant Pere de Molanta, a l'Alt Penedès, que avui té com a actes destacats un correfoc i una nit jove. Ens ho explica des de Canal Vino l'Èrdula, Raimon de Cara.
6: Amb inici des del centre cívic Gatzara i final a la pista poliesportiva, el correfoc començarà a 11:15. Un dels al·licients serà veure en acció a la colla local amb els nous vestits que estrenen per aquesta festa major i la bèstia de foc a Bobinoc. A continuació es preveu iniciar la pista la nit jove amb el grup de versions, els amics de Manel i els DJs Allats i Alco. Gemma Vendrell és la presidenta del grup de joves de Sant Pere Molanta.
7: Nosaltres l'any passat ja vam portar el Roger Allats. Ens va agradar molt la proposta que ens va fer. Es va adaptar molt al públic que hi havia i al grup previ que havia tocat, i aquest any vam decidir tornar a fer-ho i vam un company seu, que és el DJ Alco, i estem molt contents realment amb la proposta que portem.
6: Qui aguanti tota la nit jove pot esperar despert fins les 7 del matí de diumenge, quan surtin al toc de les gralles les matinades fent un recorregut pel poble que acabarà amb un esmorzar.
5: Gràcies, Raimon. I d'altra banda, els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'ha prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
2: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
3: Apunta't a banksang.net/donar.

0: Hit Parade! Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
2: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
4: This is your summer radio station.

0: să spui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon vespre, són les 8. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció que anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. La parella ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV-7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha activat una ambulància i un helicòpter medicalitzat. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra també han detingut un home a Castellbell i el Vilar, al Bages, per delictes de tràfic de drogues i explotació sexual comesos entre els mesos de gener i juliol de 2025. La policia l'ha arrestat en compliment d'una ordre europea de detenció i entrega, emesa per Itàlia. La detenció es va produir el passat dijous 13 d'agost en el marc d'un control preventiu que hi ha habilitat a Manresa. L'arrestat de 26 anys reclutava les joves i les obligava a prostituir-se i traficar amb drogues, obtenint beneficis per les dues pràctiques. Els crims s'haurien comès l'any passat i ja hi ha una sentència del març d'aquest 2026 que el condemna a 20 anys de presó. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Bebedors i bebedores d'aigua mineral que conduïu amb un 00. A més, a vegades feu conduir a la iaia, allò per si us fa embufar, no? Bé, doncs res, ja tornem a estar a una altra edició d'aquest tradicional, precisament, programa que es diu Jordi Casas House des de finals dels anys 90. Molt bé, una salutació, estigueu fent el que estigueu fent, per exemple, a segons quin lloc fent el vermut, a segons quin lloc, doncs, a punt de sortir de festuqui, o sopant, o a casa, o a la feina, o conduint el vostre vehicle. També, igual, algun taxista, doncs, ens escolta, no? I res, us saludem, estigueu amb un altaveu intel·ligent, no a dins, perquè seríeu molt petits, sinó al darrere, no? O, per exemple, en línia, o bé des del podcast d'Apple Podcast, iVox, i també es queda trabat, oi? Però ho podeu provar Spotify. Està desactualitzat i a vegades s'actualitza de cop. També saludem qui ens escolta des del sistema tradicional.

l'Anoia, al Bages, a Lleida, a Andorra, a Formentera i Vissar, a ses Illes, a Sitges i també a Cunit, a la província de Tarragona. Doncs mira per on, ara parlant de Cunit, a la província de Tarragona, l'altre dia vaig rebre un missatge a Jordi Casas G, el meu compte d'Instagram. També em podeu contactar a TikTok, Jordi Casas House. Doncs bé, el missatge més o menys deia: hola, t'he escoltat el teu fantàstic Jordi Casas House. Escolta, jo sóc productor, et sabria greu escoltar una cançó meva? Dic: no, home, no. Me la va enviar, la vaig escoltar i li vaig dir: escolta, la posaré al programa. I allò, doncs, mirant una miqueta per sobre, vaig veure que aquest noi, que és de Casablanca i té un català perfecte, doncs ha fet cançons en català amb grans artistes i, per exemple, una versió del Boig per tu amb Pep Sala de Sau. Doncs bé, avui el tenim aquí per començar el programa en forma musical. La Milky, això és el seu darrer hit i es diu Summer Flirt.

0: doncs està molt bé. Aquesta cançó és Made in Barcelona, la Liqui amb Summer Floor, la pista de ball a l'estiu, un tema d'aquests voladors que ens han passat, doncs, directament, com us he comentat, perquè l'escolteu aquí al Jordi Casas House. La Liqui Summer Floor. Donem pas ara mateix a un d'aquests temes que també ens passen, doncs, de forma exclusiva, en forma de promo setmanalment, per l'alegria de les vostres orelles. Res, que encetem directament al Jordi Casas House. No m'he presentat perquè tinc el mateix nom que el programa, però bé, aquí tenim a una bonica cançó que ens deleitarà en els propers minuts, i és una barreja de cosa clàssica amb modernitat. Birds amb Leo Vesk.
1: Jordi Casas House.
2: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki.

Apache, que es deia Birds, i suposo que encara us haurà agradat més Adam Beyer, DJ Jock, la darrera que hem escoltat, que es deia Let Loose.

0: Silas,
1: directament des d'Anglaterra,
0: amb Garlands, Make Us Do It.
1: Garlandes, fes que fem garlandes.
2: Ara ens hem de fotre garlandes!
1: Senyor Casas Major, no malinterpreti.
0: Garlands, Make Us Do It.

0: senyor Jordi Casas, Caus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc o així, o fent un jingle. Jordi Casas, Caus.
1: Jordi Casas, Caus.

caos per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. També en línia estàvem escoltant una cançó que m'ha donat la impressió que tenia un sampler de Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson. Era Jump and Passion, donant pas a una promo que ens han passat

podeu contactar directament a Jordi Casas J Instagram, també a Jordi Casas House a TikTok, i dir-vos que escoltàvem un tema que és calcat un tema dels 80 de Lil Louis, que es deia French Kiss.

Keep on Dancing, donant pas a la darrera producció ara mateix d'un duet impactant. Bé, en aquest cas és un trio, es diuen Eyeless and Barrientos, amb Malú i Right Here.

Jordi Casas, aquí, mesclant en viu i en directe. Sigueu bons minyons i bones minyones i ens retrobem la propera setmana.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.